0: Austria, en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla, Vicente Vallés.
1: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
2: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
3: L'estiu en la Comunitat Valenciana és sinònim de sol i platja. No obstant, sobretot en els últims anys, també és sinònim de temperatures perillosament elevades, arribant a superar els 40 graus en algunes zones. L'exposició a elevades temperatures pot provocar una resposta insuficient en el sistema termorregulador humà, alterant funcions vitals si el cos no aconsegueix compensar les variacions de temperatura corporal. Això és especialment perillós per persones amb malalties cròniques, que estan passant per certs tractaments mèdics o amb discapacitats que limiten la seva autonomia. Calambres, deshidratació, insolació i cops de calor són alguns dels problemes de salut que pot provocar el calor extrem, afectant més als més majors i menors. Un individu sa pot tolerar una variació de temperatura interna d'aproximadament 3 graus sense patir alteracions físiques o mentals importants. No obstant, a partir dels 37 graus, el cos inicia una reacció de defensa. Però què és el primer que comencem a notar? Febre, sudoració, pols i respiració accelerada, nàusees, vòmits, mal de cap, confusió, problemes a l'hora de parlar, pell enrogida i, en casos extrems, desmais o convulsions. Si alguna vegada ens encontrem en algun d'aquests casos, és fonamental actuar immediatament. Com? Doncs portant l'afectat a un lloc fresc, aplicar fred amb tovalloles humides o aigua i, sobretot, oferir-li aigua o begudes isotòniques. En el cas contrari, és molt important evitar begudes alcohòliques o amb cafeïna i, si l'afectat no reacciona, no devem dubtar en cridar a emergències i, en cas d'inconsciència, realitzar les maniobres de reanimació pulmonar. Però com en qualsevol situació sempre és millor previndre que curar, es recomana, especialment en els mesos d'estiu, beure aigua freqüentment, inclús sense set, evitar begudes alcohòliques amb cafeïna o molt endolçades, prendre especial atenció als bebès, als xiquets, embarassades, majors i persones amb malalties cròniques, romandre en llocs frescos o aclimatats, reduir l'activitat física i evitar l'aire lliure en les hores centrals del dia, roba lleugera i mai, mai deixar a ningú en un vehicle estacionat i tancat. Davant símptomes persistents, consultar al personal sanitari, mantindre les medicines en un lloc fresc i fer menjades lleugeres i fresques. La prevenció no sols és necessària durant els mesos d'estiu, durant tot l'any cal mantindre un estil de vida saludable, perquè l'estiu és per disfrutar-lo i més en la nostra terra.
4: Onda Cero Valencia.
5: En Onda Cero, Hello, con Julia Otero.
6: Nosotros cuando nos mudamos teníamos una tele de tubo que nos salió fantástica, de estas que tenía el tubo detrás, y veíamos el teletexto, pero ya decidimos cambiarla y nos compramos una televisión Sony, pues que nos ha durado, nos está durando 18 años. Impresionante.
7: Pues yo también tengo la tostadora, que por cierto era de mi suegra, y de estas grandotas, un marca Taurus, con que funciona la mar de bien. Luego también la lavadora, también tiene sus años. La televisión también, que la compré hace, ha hecho 37 años que me casé, con que, imaginaros.
8: Tengo en mi casa un secador Paulson, bueno, lo tengo y es el que sigo usando, pues que tiene ya, pues, como 40 años.
9: Yo tengo un frigorífico de los de dos puertas desde el año 87. Funciona perfectamente y además me gusta porque las neveras de hoy en día son la mayoría altísimas y tienen los congeladores abajo y arriba está donde puedes poner las cosas normales y yo no alcanzo, la verdad. Así que me dolería mucho que al final se estropease.
10: Bueno. Yo tengo un molinillo de café Braun de hace 55 años. Estaba en mi

o amb una típica sopa morellana. Mentre que si gaudeixes de les festes de la Magdalena, provaràs els ximos, un bocat inoblidable, o les figues albardaes. València, en llengua gastronòmica, equival a la paraula màgica del nostre diccionari gastronòmic, paella. No fa falta explicar molt sobre aquest plat conegut en tot el món, encara que les millors racions es cuinen així, a la terreta. El certamen internacional a Sueca deixa volar la imaginació de cuiners de tot el món que s'atreveixen a ficar la seva firma al paello per endur-se el tan codiciat or del rei dels plats tradicionals. A l'Albufera provarem l'allipebre, anomenat en 2025 millor tapa de la Comunitat Valenciana en el concurs Tapes d'ací. El barri mariner del Cabanyal de València sap a titaina, un pisto deliciós, i en algunes poblacions de l'Horta Sud, com Meliana, l'arròs amb fesols i naps és una autèntica tradició. La fideuà de Gandia o les coques de Daxa de la Safor, que també són habituals en part de la província d'Alacant. I si parlem d'aquesta província i parem en Alcoi, provarem el sabor de la borreta o la americana. Per als paladars dolços, les dolces anouetes de Nadal. Una terra de celebracions i de plats per acompanyar-les. En Elx o Orihuela ho fan amb l'arròs amb costra o l'arròs a banda. L'olla de blat de Benimantell, els deliciosos minxos de Callosa d'en Sarrià, farcits de verdures d'ací. I per acabar, una manera de disfrutar de les fogueres amb el paladar, la coca de Sant Joan. És impossible nombrar totes les receptes típiques del nostre territori i a tots els valencians que fan possible cada dia en la seva cuina que aquests tresors de la nostra història continuen el seu camí a casa nostra, fora o dins del territori de la Comunitat Valenciana.